0: Bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, 21 d'agost del 2026. Avui contem amb l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà, que bueno, ens parle de tot un poc, de les festes que es comencen demà i de la gestió municipal des de que va començar la seva legislatura. A més, parlem en la xaranga Els Desmadrats, que ens parlen pues, una mica de la seva història, el seu primer disc i, bueno, de les festes de Benicarló.
1: Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera.
2: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
3: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
2: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
3: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panalets de meló de moro.
2: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
3: Vine a Benicarló en festes.
2: Ajuntament de Benicarló.
1: Del 22 al 30 d'agost, Ser Maestrat apropa les festes patronals de Benicarló. Música, passacarrers, gastronomia, tota la festa. Ser Maestrat amb el patrocini de l'Ajuntament de Benicarló. Col·labora CIF Aragón, la immobiliària del norte de la província. Beniort, Caixa Rural Benicarló.
0: Hola, molt bon dia i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui a la secció d'entrevistes. Avui estic en l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
4: Gràcies a tu, Gabriela, i a Benicarló per convidar-nos una vegada més en esta finestra a la comarca.
0: I bueno, volia parlar perquè avui és el gran dia, avui és l'eclipse. Com s'està preparant Benicarló?
4: Bueno, Benicarló ha oficialment habilitat dos espais on pensem que pot acudir gent i on se veu molt bé, però afortunadament hi ha molts llocs del poble on se pot veure perfectament. Nosaltres, en previsió, el principal perill és el de la massificació de persones. Entonces vam celebrar una reunió del FECOPAL, perquè vam aprovar recentment el nostre pla d'emergències i este pla d'emergències preveu també el tema de l'aglomeració de persones. Doncs vam estar presents els que formen part des de FECOPAL precisament per aquest tipus de coses i bueno, vam fer un dispositiu sobretot pels accessos on pensem que la gent acudirà més en cotxes. El tema també d'aforaments a llocs on estan habilitats, doncs quan hi hagi un número determinat de persones, doncs no se podrà no se permetirà l'accés de més persones, però evidentment això no suposarà cap inconvenient perquè, com dic, hi ha molts llocs de la ciutat on se podrà veure perfectament. Sí que és cert i voldria recordar el tema de les ulleres, mos ho han dit, per activa i per passiva. Això és superimportant. En els xiquets anem en cuidar, perquè els xiquets tenen molta facilitat, però si no veuen bé, per mirar per dalt. Entonces, quan mos ho han dit tantes vegades, era que és important. I després vull recordar, s'ha fet públic estos dies i tal, que no està permès el circular, perquè estem en alerta d'emergència per incendis, que coincidix. Entonces, no està permès anar per camins rurals o per camp a través. Recordar-ho a la gent, que no siguin imprudents, que vagin a llocs on se puga anar, perquè és molt fàcil una colilla o el que siga i tenim que anar molt de cuidado. De fet, la Comunitat Valenciana ha prohibit els actes en tots els parcs naturals. Sí. I nosaltres en Benicarló no tenim cap parc natural, però tenim zones en, que hi ha gran cuidado. Mm. Sobretot recordar que per camins rurals i per camp a través no se pot circular, que vagin per llocs adequats, estarà la Guàrdia Civil, estarà la policia, estarà també el Seprona, i que facin cas a les indicacions.
0: Pues jo, per la meva part, gràcies per recordar-li, sobretot a la gent, que tinguin molta prudència i molt de respecte en el medi ambient i en tot el que està passant dels incendis a
4: sí, l'eclipse és un fenomen natural, és inofensiu, salvo si tenim en compte la vista, evidentment. Però que n'hi ha per ahí rumorologies d'aquestes fases. Sí. Me recordava jo antes, quan hem entrat, lo de l'efecte 2000, que pareixia que s'acabava el món.
0: Total.
4: Però ara també hi ha coses que se conten que, no res, és un fenomen natural, molt bonic de poder disfrutar-lo, i ja està.
0: Sí, sí.
4: I durarà dos minutets, i després els que hem tingut la sort de viure'l, se mos quedarà això.
0: El record, i mira... Pues sí. I i ara volia parlar també una mica de la gestió municipal. Quin balanç fas des de que vas començar la legislatura a Benicarló?
4: Pues mira, Gabriela, la veritat és que el balanç jo crec que millor no pot ser, i t'explicaré. Estem tirant l'Ajuntament endavant entre 9 persones, un ajuntament de 30.000 persones, entre 9 persones, perquè sí que hi ha algun grup que sí que està apoyant determinades coses i donant-nos el seu suport, inclús moral, i quant a idees i tal, però hi ha altres grups que s'han dedicat a fer l'oposició destructiva, a posar entrebancs, a posar problemes, a posar dificultats, sense cap mirament de que nosaltres així a Benicarló vam vindre per treballar pel poble i no per fer el joc polític, com algun d'ells s'ha atrevit a dir que això és el joc de la política. Jo no he vingut així a jugar. Estan dedicant-se molt últimament, perquè tot el poble nota que han augmentat el nivell d'agressivitat, perquè ja falta poc a les eleccions, i el poble ho nota. I ells se pensen que ho estan fent bé, jo crec que s'estan equivocant, perquè el poble ho està bé. I estan repetint molt el mantra, que és molt, molt habitual en un determinat partit d'esquerres, és el PSOE. El mantra consistent en repetir moltes vegades una mentira pensant que se converteix en veritat. I estan repetint molt la falta de gestió, la falta de gestió, la falta de gestió, i a part de repetir-lo se pensen en molta falta de respecte a la ciutadania, que la ciutadania s'ho creu. I te ficaré exemples clars per aquesta falta de gestió que diuen estos grups com un mantra per convertir-lo, intentar convertir-lo en veritat. Nosaltres vam arribar a Benicarló l'any 2023 en una situació que podríem resumir en molt pocs datos objectius. Una piscina tancada des de feia 3 anys, un bulevard que és una vergonya de la comarca, un eix cívic sense acabar, que és un desastre i se continua demostrant, encara que ells se valen de que organitzem actes allí, també s'organitzaven antes, la crida de falles, de festes, se fia allí sense haver fet cap obra. Però, en fi, ens vam trobar en un ajuntament on la majoria de treballadors eren interins, el qual en una administració pública no és de recibo. Ens vam trobar en departaments que no estaven dotats de personal. Ens vam trobar sense valoració dels llocs de treball dels treballadors. Van tindre 8 anys dient-lo, però la valoració dels llocs de treball, que és tan senzill com objectivament veure quin té que ser el salari de cada lloc de treball de l'Ajuntament, no estava. Ens vam trobar sense plans d'igualtat necessaris, imprescindibles per accedir a subvencions, a part de la necessitat, si és que mos creiem lo de la igualtat, la necessitat de tindre aquests plans. Ara, en 3 anys, resulta que han cobert, s'ha estabilitzat tot el personal que estava interí, s'han creat les llocs de treball, s'han creat les convocatòries, de manera que pràcticament ja tots els llocs estan coberts. Ne falten més perquè l'Ajuntament de Benicarló és molt gran i requereix més, però els llocs que estaven previstos avui en dia estan coberts. S'ha aprovat la valoració de llocs de treball en col·laboració i en acords en 50.000 reunions amb els sindicats. Hem aprovat els plans d'igualtat, tant el municipal com el de ciutat. El municipal me refereixo a ciutat com l'inter de l'Ajuntament. Està oberta la piscina. lo de l'aprovació de pressupostos fora de temps era evident, o sea, no arribaven els ingressos per cobrir els gastos que tenien que fer, entonces recurrien als remanes de tesoreria, cosa que ara pues és una ferramenta, però la utilitzaven no com una ferramenta, sinó com a la base de la seva economia. Bueno, te podria dir una sèrie d'exemples de gestió com la que se feia antes i la que s'està fent ara. Jo crec que va desmuntar una vegada i se mantra que estan usant la falta de gestió, i repeteixo, entre 9 persones, perquè no tenim l'ajut de cap de, bueno, algun, t'he dit, algun grup com per exemple Compromís, que està a les antípodes nostres, ha col·laborat amb nosaltres moltes vegades. Després l'oposició és dur, però per lo menos col·labora. Vox, pues mira, l'altre dia va fer un gest de responsabilitat a l'aprovar un punt de l'ordre de dia, o tres millor dit, que eren essencials per al funcionament i per als proveïdors de Benicarló, pels proveïdors de Benicarló i Comarca, els proveïdors de l'Ajuntament. Sí. Van donar aquest pas de responsabilitat perquè els altres estaven fent aquest joc de la política que he dit antes. I nosaltres no hem vingut a jugar, Gabriel, nosaltres hem vingut a treballar pel nostre poble. Les estats judicials que tant les hem reduït en relació a l'anterior legislatura, pràcticament a la meitat. Falta de gestió, m'entens? És que la veritat és que... I després l'apropiació de històries, no? Mira, nosaltres me refereix al nostre equip de govern, però és patrimoni de Benicarló. És que jo sempre dic que el que se fa és de Benicarló. Vam encetar un festival de música d'orgue, que és de primer nivell nacional i internacional. Hem celebrat la tercera edició i el senyor Ildeño pues publiquen les xarxes que molt bé, molt bé, perquè això ho van començar el 2015. Una altra mostra de falta de respecte al Benicarlando. I les guardem al senyor Ildeño que concerts d'òrgano se fan des que està l'òrgano. O sea, molt antes de néixer, inclús ell, per supost. Sempre s'han fet concerts d'òrgano, per això està l'òrgano. Però d'això a dir que el Benicarló Orgue, que és el tercer que el va iniciar ell, me pareix el joc de la política, una desfachatez i una tomadura de pèl al ciutadà. I com en això, cada cosa que fem diu que la volia fer ells, però no la va fer, la veritat. I, clar, el que no els agrada, entonces va anar destructiva, a la crítica destructiva. En lo qual jo volia deixar molt claret el tema de la gestió. Per més que repetisquen que la gestió no és bona, la gestió està ahí, demostrable, i sobretot superant, multiplicant per 50 la gestió dels anteriors.
0: I també volia preguntar-te, s'ha avançat ja el nou ecoparc, quina és l'actualització de l'ecoparc?
4: Sí, mira, l'ecoparc és una altra gran idea del PSOE, segons aquestes persones. La veritat és que, clar, el nou ecoparc se tenia que fer, evidentment. Però, mira, t'explicaré un poquet la història. Benicarló tenia, gestió genial, un únic camp de futbol per un equip de més de 100 anys, més 400 xiquets. Vale? Sí que estava projectat un altre camp de futbol i pareixia que el millor, la zona idònia era l'antic ecoparc. Vale? Hasta ahí ho havíem pensat, però quan vam entrar nosaltres no havia res fet. Nosaltres vam tramitar la búsqueda del lloc, l'adequació i el trasllat, gràcies a la Confederació, al Consorci de Residus, el trasllat d'este consorci, i en aquest lloc la instal·lació del camp de futbol subvencionat íntegrament per la Diputació, no ens ha costat un duro als benicarlandos, i que avui en dia és una realitat. O sigui, els xiquets de Benicarló estan disfrutant ja d'este camp de futbol, i el nou ecoparc és una realitat, perquè ha començat a funcionar ja, i és una meravella. Jo recomano a tots els veïns de la comarca, inclús, que vagin a provar-lo, perquè és que veus que és molt còmode, és molt còmode, deixes allí les teues lo que ja no pots gestionar a casa, i damunt això te comptabilitza per reduir el teu rebut. Una novetat també és el tema de no sols residus, sinó coses que a casa ja no les uses o no te van bé, per exemple llibres, per exemple plats, utensilis de decoració, de lo que sigui, que a casa no utilitzes, i en vez de tirar-lo, depositar-lo allí, i hi ha gent que li pot interessar aquestes coses i li donen un segon ús. I bueno, això és una realitat, és una realitat ja, a més pagat també íntegrament per la Generalitat i pel Consorci de Residus.
0: I ara també te volia preguntar perquè, bueno, és agost, es comencen que de poquet per a les festes patronals de Benicarló. Com s'està preparant el poble per això?
4: Bueno, pues la veritat que en esta calor que estem patint és tot sí. Però bueno, la festa és la festa, són les nostres festes patronals. Avui s'ha presentat ja el programa de festes. Jo crec que són unes festes pensades per a tot el món. Insistim un poquet en la fórmula de l'any passat, que va donar molt bon resultat, no? En esta zona, la plaça Constitució, que era un punt de trobada, i a més portat per jovens, per penyes, però que allà anava gent de totes les edats, és a dir, el punt de trobada, i després els distints ambients festius que la gent anava pel poble i se trobava pues algo que li agradava, sí. Segur, o bé la zona del final del carrer Boters, on se fan les festes més de oficials, diguéssim, i de nit, i els concerts, la plaça Sant Bartomeu, que sempre hi ha algo, la plaça del Mercat també sempre hi ha algo, i bueno, diferents espais que la gent va passejant i se va trobant. Llavors, aquesta fórmula la seguim, hi ha actuacions interessants anys enguany, i bueno, sobretot, saps que tenim ahir les penyes, que també són una part important de les nostres festes, i bé, jo lo de sempre, desitjar a tot el món que s'ho passi el millor possible, que respeten un poquet les normes, que respeten els veïns, que se respeten entre ells, i que tenim que sortir a disfrutar i no a buscar problemes.
0: Exactament.
4: I no, normalment en Benicarló jo sempre ho dic amb molta precaució, perquè no se sap mai, no? Però sempre solen ser festes prou de germanor, pacífiques, i que no hi ha... Tenim a tota la gent de les penyes formada en tema de violència, tenim els punts violeta, lo qual això ha evitat que en els últims anys no hi haguin incidents a mencionar, i molta coordinació entre policia local, guàrdia civil. Demà, per exemple, tenim la Junta de Seguretat, que és la subdelegada del govern, i fem la policia autonòmica, guàrdia civil i policia local, i aquesta estratègia i aquests protocols per a garantir aquesta seguretat en les festes.
0: I alguna mica més de polèmica, i és algo que preocupa bastant als veïns, és el funcionament del servei de neteja a Benicarló. Com...
4: Sí. Bueno, Gabriela, mira, jo te tinc que dir que sí, que no estic content de com està el tema de neteja. No puc estar content, però sí que és veritat que l'empresa està fent tot el que toca, i hi ha un supervisor hi ha un responsable del contracte que és el que supervise que se faci tot el que està marcat. Nosaltres la veritat és que insistim molt. L'altre dia vaig demanar que feren un seguiment, vam fer un vídeo des del departament demostrant que se fia i ses baldeos i ses neteges i ses... tenim que seguir intentant. També demanar a la gent que col·labore, per favor, que tiren això és per totes les ciutats i pobles, no? La quantitat de xicles que han apegat en terra és increïble. No sé com se fabrica tants xicles, que està tot apegat, que és una cotxina. Això, per exemple, que és el primer que se veu, les papereres, hi ha moltes papereres, però tirem les coses al... La gent que té gossos, animalets, jo soc molt amant dels animals i dels gossos. Si els volem, també cuidem la seva higiene i el que fan. No deixaríem que el nostre xiquet anara per ahí fent les seues coses i deixar-lo ahí. Pues el nostre gosset el mateix. Si el nostre gosset fa algo, per favor, llevem-lo. I, no sé, un poc de col·laboració ciutadana.
0: Totalment,
4: no?
0: Sí.
4: Perquè és responsabilitat de tots. Per lo que fa l'Ajuntament, seguirem insistint i supervisant i demanant, pues, que tota esta labor de neteja pues siga el més perfecta possible, perquè la ciutat s'ho mereix. Altra cosa és l'abandonament de voluminosos, que la gent té una afició tremenda quan tenim un ecoparc magnífic. O podem tirar per telèfon i venen a buscar-lo. És que no sé on està la pega, però la gent li agrada tirar-lo tot on no toque, i pues, de veritat que també han brutat molt la imatge de la ciutat. S'han posat multes, perquè en alguns llocs ja comencen a haure càmeres i s'han ficat algunes multes, i són importants perquè la gent s'ho pense, i si la forma del raonament o de col·laborar la neteja no funciona, doncs tindrà que funcionar la part punitiva. I a mi me dol molt, però si és que a més donen solucions, és que si un no tinguera on deixar el seu matalap, doncs, però és que tenen diverses fórmules: agarrar-lo, ficar-lo a una furgoneta o i portar-lo al punt verd, o quidrà el telèfon que està habilitat i demà a tal hora passem, i demà a tal hora passem i se ho enduen. És que no sé què més facilitats volen.
0: Sí.
4: Entonces, des de l'Ajuntament seguirem treballant a tope perquè això millore, però demano també un poc la valoració ciutadana.
5: I bueno, seguint en l'actualitat de Benicarló, fa uns molt poques dies s'ha estrenat els nous tendals a la plaça del Crist de la Mar.
4: Sí.
5: Què suposa aquesta actuació per al veïnat?
4: Bueno, jo tinc que dir que falta encara dos coses importants, que és verd, i tenen que anar uns maceteros, les coses per donar-li verd i un poc més d'alegria, i soterrar, que està pendent això d'una companyia telefònica, que és la propietària i la que ho té que fer, dels cables que han encara al vol, que era una de les coses que volíem, és limpiar la... que estigui limpia la fachada, i això està pendent i suposo que de manera imminent se farà. Bueno, s'ha canviat el suelo, s'ha donat un poquet, s'ha canviat la imatge de la placeta, s'ha comptat en gent de la parròquia, o sigui, gent que formen part dels, sobretot de la gent que va estar al centenari de la capella, que són els que van instar a aquesta millora. Si passes, pues el canvi no ha sigut, visualment no és massa, però ja el banquer de pedra ja no està, s'han ficat uns banquers de fusta, s'han ficat una baraneta a la zona mirant a l'esquerra, pues, per evitar també que algú, una persona major sobretot, o hi ha un xicot de desnivell que pugui caure. També l'accés en pendent, pues, perquè la gent pugui entrar per ahir al frontal. I ja te dic, o sigui, visualment pel moment no se nota massa, però falta la part verda i sobretot la part de soterrament dels cables.
5: I jo, bueno, per la meva part, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis destacar de Benicarló.
4: Bueno, jo me tiraria així. De Benicarló, mira, dite que és una ciutat meravellosa. És una ciutat meravellosa on tenim la sort de ser una ciutat mediterrània, tot el que comporta, no? El tindre el privilegi de la Mediterrània, de la nostra gastronomia, l'onja del peix meravellós que tenim, a pesar de lo que es castigue la mar i el nostre camp, ja no la carxofa sinó tot el nostre camp, la nostra cultura, som un referent culturalment en quant a patrimoni cultural, en quant a activitats que se fan, en quant a certaments o festivals. Este últim, per exemple, és un exemple de com la gent acudeix a aquest tipus de coses, i jo crec que ho tenim tot per a més. L'ideal meu de tota la vida és treballar junts i deixar-nos del joc de la política, treballar junts i que sigui igual qui està manant, sinó que defensar tots el nostre poble, defensar la nostra ciutadania, escoltar els seus problemes, que això sí que ho fem, però no sempre la solució està, i de manera imminent tampoc, però sempre escoltem el ciutadà. Jo tinc tots els dies visites a l'Ajuntament i tot el que demane visita se li dona i els atenga a tots. I sobretot escoltar-los i posar-los al seu costat i intentar buscar la solució al seu problema. I jo crec que això no té que ser dependent de colors, jo crec que té que ser dependent de sentiment de poble, i jo per lo menys el tinc, i jo crec que la majoria dels 21 que estem també, però això hi ha que demostrar-ho en fets, i no anar ficant problemetes perquè tu te fiques la medalla i no me la fique jo, o la teua que no és teua me la ficaré, m'entens? Això és el joc de la política, en el qual pues, jo no vaig vindre així per això.
5: Pues yo, por la meva part, moltíssimes gràcies per vindre i per contar-nos l'actualitat de Benicarló.
4: Pues gràcies, Gabriela. Hi ha molt més que parlar,
5: sí,
4: hi ha molt més
5: tant.
4: Que una d'elles.
5: Moltes gràcies.
3: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
6: Hoy el viento sopla más de lo normal.
2: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
3: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
2: vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
3: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
2: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
1: Del 22 al 30 d'agost, Ser Maestrat apropa les festes patronals de Benicarló. Música, passacarrers, gastronomia, tota la festa. Ser Maestrat amb el patrocini de l'Ajuntament de Benicarló. Col·labora CIF Aragón, la immobiliària del norte de la província. Beniort, Caixa Rural Benicarló.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui estic en la xaranga dels Desmadrats. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
7: Gràcies a vosaltres.
0: I bueno, jo us volia preguntar perquè, bueno, com va començar la xaranga?
8: Víctor?
9: Pues l'any 2012 a Benicarló, un grupet d'amics de la banda de música, pues érem jovenets i anàvem per ahí per les festes i per les falles a Benicarló i veiem que hi havia alguna xaranga i pensàvem, ostres, que guai, si nosaltres també poguérem fer això. I a partir d'ahí pues, vam crear la xaranga.
0: I vos imaginàveu tot el que passaria després fins ara?
9: No, la veritat que tot ha sigut fa bé. La xaranga ha viatjat molt, ha sortit molt de Benicarló i és coneguda per ahí i això està molt guai.
0: I quin diríeu que va ser el punt d'inflexió en pensar, va, anem a formalitzar això?
9: Pues va anar sorgint poc a poc, sobre 2018 o 2019 va ser quan van començar a pujar vídeos a YouTube, a internet, la gent mos va anar coneixent, mos van anar cridant més fora pues, de Castelló, Tarragona, que sol ser pues, més l'habitual que fiem. I ja van començar pues, a anar per Aragó, per Castella-La Manxa, per Castella-Leó, País Basc, Catalunya, i ja pues, van començar a viatjar molt més.
7: Sí, al final és una bola que cada vegada se va fent un poquet més gran, no? A mesura que te van coneixent, pues, te van cridant de més llocs i això pues, fa que també d'uns altres llocs pues, te vagin veient i te vagin coneixent. Mm.
0: I bueno, després de més d'una dècada com a xaranga, què creieu que continua fent essencial o especial l'essència dels Desmadrats?
7: Bueno, al final, si per algo mos caracteritzem és per tocar fort i ràpid.
9: Sí.
7: No? Això seria la definició de Desmadrats. Un poquet això, la locura esa de el desenfreno de tocar-lo tot ràpid, tot fort, que, bueno, pues, sí que és veritat que a lo millor per un altre pas hi ha uns altres factors que ens baixen un poc, que a lo millor no fem com altres xarangues, però vamos, tenim aquesta part que això sí que són dels pocs, de les poques xarangues que diguéssim que té aquest estil.
9: Ho hem explotat dels que més d'Espanya, normalment és algo com característic de Castelló en concret, i nosaltres pues, ho vam portar una miqueta més allà de fer-lo més canyero encara.
0: I bueno, arriba 2026, Tecno Desmadre. Per què va sortir la idea de fer aquest disc?
9: Pues ara, xin entre comilles, s'estan ficant de moda fer CDs entre les xarangues. Pues les xarangues a nivell d'Espanya s'ha professionalitzat molt més. En les redes socials pues ara s'ha explotat molt més pues en TikTok, Reels d'Instagram i això. I va arribar un punt pues, que començava a estar de moda fer CDs de xaranga. I bueno, nosaltres, Eloi, que és el que va portar la primera idea del CD, pues va considerar que podríem fer un CD, però que no fos un CD tal qual com, no sé, pues ara podem dir que hi ha 20 o 30 CDs de tota Espanya, pues així n'ha coneguts de xarangues, pues nosaltres fer alguna cosa més diferencial, que no estiguera fet encara, i va començar poquet a poquet a fer-se la idea del projecte de pues, combinar una mica en part d'electrònica, fer una xaranga en part d'electrònica, i pues això.
0: I pues, justament parlant d'això, què troba el públic al disc? Què pot trobar?
7: Bueno, pues serien les cançons que podem estar tocant en qualsevol bolo, els típics arreglos, pues això, de Maná, de Fito, d'Extremo, que això ja et dic, els toquem a molts de bolos, però combinats en la part esta més electrònica, pues que li doni un punt diferent, més canyeret.
0: Com ha rebut el públic el disc?
9: Bueno, bé, creiem que molt bé, la gent li ha agradat, la gent ho ha compartit, hi ha gent ja que inclús mos ha proposat de, han fet coreografies, si voleu fer un TikTok, inclús mos ha arribat alguna cosa així, i bé, li ha agradat, en el Verkami i en la demanda que van fer, pues, de CDs i de les camisetes i tots els packs, molt contents, va poder sortir tot per avant i creiem que la gent l'està disfrutant i també és el fi que pues, siga pel gimnasio, per la dutxa, per la festa de nit o per passar una tarda d'imatge tranquil·la, però li agrada.
5: I creu que, bueno, sentiu que ha complit les expectatives que teníeu?
7: Sí, claro, sí. És que de no tindre res a tindre el que hem tingut, la veritat que molt bé, ha sigut un treball. Bueno, sobretot Eloi és el que més ho ha currat, però al final tots hem estat ahí un poquet involucrats, ja bé siga en l'edició dels vídeos que hem fet acompanyant a cada una de les cançons o gravant els temes, cada un ha portat el seu granet d'arena.
9: I com era algo més pioner, pues claro, tampoc no podíem esperar com de sol, però el resultat sempre anava a ser bo, vull dir, algo que inicie el camí pues sempre ha de ser diferent i bo.
5: Parlem ara de les festes patronals, es comencen dissabte. Què significa per a vosaltres jugar en casa a l'hora de tocar en Benicarló?
7: A veure, pues sempre és agraït tocar en casa perquè al final és on tens els teus amics, és la gent que te coneix i com a casa a cap lloc. Llavors, pues moltes ganes, a més este any justament pues, tenim bastantes actuacions i bueno, pues ja prepares per lo que vinga.
5: Bueno, toqueu, ho has dit, en moltes activitats i demés. Quin és l'acte que més vos agrada de tocar?
9: Home, la crida pues, sol ser més especial el dissabte perquè acompanyes a totes les penyes que a banda pues, de conèixer-nos de so de tota la vida pues, ja has fet moltes actuacions també en cada penya individual, hem fet algun concert, fem concert a festes en la penya Alacrán el dimarts de nit, i el dilluns de nit fem també a la plaça Constitució la presentació, bueno, una altra vegada toquem en directe el disco, entonces pues bé, este any pues la novetat és de fer els concerts en directe i bueno, la crida sempre pues especial en totes les penyes i pel poble.
7: Bueno, jo tinc molt bon record també de quan vam fer els concerts en l'època Covid o post-Covid, sí. Que diguéssim que va ser el primer aixina concert que fèiem en parat. De, sí, no?
9: Sí, i este any tornem a
7: i fer i este any farem algo paregut a la plaça Sant Bertomeu, també tenim algo així que no sabem quin públic tindrem perquè com és el Paiporta, però bueno, ens amoldarem a lo que hi ha, cap pues problema,
5: sí. I què diu que té el públic de Benicarló que fa que pues, una actuació dels Esmadrats pues, se convertisca al final en una botxeria?
9: Bueno, s'han anat acostumant al nostre estil i com que la gent ja ho ha entès més de dins de l'estil que fem nosaltres, pues que no és una xaranga normal que pugues contratar per un cumpleaños i la gent s'activa més i ja va en més predisposició de passar-se-ho bé que igual a un altre puesto que no te coneixen tant, no saben què podem oferir.
7: I bueno, al final nosaltres estem mal del cap, però la gent que hi ha per ahí, pues també hi ha alguns que també es va a la marxa, entonces això ajuda bastant.
5: Quan esteu tocant enmig d'un correbars o enmig d'una cercavila, quina és la cançó que més vos demana la gent que toqueu?
9: La Amapola. Això no canvia mai.
7: Sí, el mal gust, el mal gust arriba a tots els puestos.
5: I creieu que la fusió entre xaranga i electrònica pot obrir un nou camí per a aquest tipus de formacions?
9: Sí, perquè també ara pues, bueno, l'electrònica pues, sempre està com molt present, no? De fa 50-60 anys, però últimament com que entre la gent jove i el públic ha agafat molta energia, molta potència, molta força, pues, tot això en el, com una nova època de tecno,
7: sí.
9: Entonces com que este mestissatge pot estar interessant per tant gent que li agrada la xaranga de pues, un dia de tarda un correbars o els bous, com algú que va a un festival de música, pues, pot ser com un nexe d'unió ahí prou interessant.
5: I bueno, mirant al futur, què us queda per fer?
9: Bueno,
7: anar a Mèxic, no?
9: Sí, ara l'any que ve, el 2027, en teoria, pues, tenim ja alguna actuació a França. Estem allí en procés d'anar a Mèxic a octubre pel Dia de los Muertos també, o la fiesta de los muertos. Entonces, pues bueno, com a internacionalitzar-ho molt més, ja pues en Espanya ja anem a molts de llocs, pues mira, sortir una mica més fora, possible és traure més singles, alguna cosa...

0: pido blues por mi talento.
1: A nivel musical sí, y después en lo personal, mos coneixem de tota la vida, hem anat junts a institut, conservatori, banda, entonces també tenim això que mos coneixem tots i som molt, molt família. Ja sabem com, sí, com quedamos, ja, com tratamos, ja, ja, i cada un com és.
2: I ja com a última pregunta, què li diríeu a una persona que no ha escoltat el disc i que no ha viscut una xaranga?
1: Pues el disc, pues que la agafen ganes i en pista pa ballar, perquè, no sé, és una fusió que són cançons que coneixes, que no estàs habituat a algo aixina, i que una cançoneta tranquil·la, com pot ser algo tipo fit o l'indie, de repent ja en seguida estàs ja en el cos més actiu i predisposat a ballar.
0: Y para los que no han escoltado una charanga, pues que es algo que no se puede perder. Bueno, y mes, bueno, aquí en el País Valenciano, obviamente, es raro que no hayan escoltado una charanga. Y bueno, si te vas por ahí, ya si parlen mes internacionalmente, pues es algo que siempre agrade. Y cuando ven en el, yo que sé, gente de fuera, y, yo que sé, estás tocando allá a Peñíscola o lo que sea, y enseguida se te que paren Milán, y pues es una cosa que agrade bastante.
2: Pues yo por la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha algo que vulgueu destacar o del disc o de festes.
0: Bueno, pues que esperem a tot el món estes festes, al Cachull, als Alacrans, a la plaça Sant Bertomeu, i sí,
1: que tenen el CD a Spotify, a YouTube també està tot sencer,
0: i
1: cada cançó van fer un videoclip i hi ha una temàtica, hi ha una història que conté el CD, entonces cada cançoneta té el seu videoclip que va evolucionar la història i que, bueno, que està interessant que la gent, a banda d'escoltar-lo, que hi ha un curro també ahí detrás de part de David Altava, molt, molt guai d'història i d'edició, i que, pues, bueno, més allà d'un disco també és una història i que representa una mica la xaranga.
2: Pues moltíssimes gràcies.
0: Adiós. Adéu.
3: ¿Necesitas lavar tu coche? En Benidorm lo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de...

0: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a
7: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats.
9: En Hoy por Hoy, Comunitat Valenciana, ¿dónde dices que vamos esta tarde?
10: Sección de los viernes en Hoy por Hoy, en la que pedimos a los compañeros de las emisoras que nos propongan en sus respectivos territorios una tarde de turismo, una tarde para conocer alguna zona que ellos consideren que no nos podemos perder. Y nada, en Radio Elche, que es la emisora elegida este viernes, Jessica Niorte se ha empeñado en proponer una visita a Santa Pola, buscando planes e insistiendo mucho en que con poco gasto.

0: Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 21 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies hacia les ràdios. Comencem en la notícia des que el Centre de Coordinació d'Emergències ha establert el nivell de preemergència 3 del Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana. L'alerta estarà vigent des d'ahir dimecres fins a demà divendres 21 d'agost. Per evitar situacions de risc, entren en vigor les següents mesures preventives. Està prohibit caminar per senderes i camps a través, suspensió d'obres i treballs en els terrenys forestals o els seus voltants, està suspensa l'ús festiu i recreatiu del foc per motius festius en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal fins a 500 metres. Queda totalment prohibit encendre qualsevol tipus de foc als terrenys forestals i en la zona d'influència forestal i suspensió de qualsevol tipus d'autorització otorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals. Per favor, mantindre precaució davant d'aquests incendis. Moltes gràcies. I ens anem a Vilarós, on Obres i Serveis finalitzen l'adequació dels parcs. De fet, ha constituït la renovació dels aparells per oferir unes millores instal·lacions per als usuaris. Obres i Serveis, a través de la Brigada Municipal, va finalitzar aquestes feines a Vilarós. Les feines que van iniciar el passat mes de juliol al Parc del Passeig del Forat i progressivament s'han realitzat en la resta, ubicats en altres indrets del municipi com ara la plaça d'Espanya i el del carrer Les Camarades. Cal assenyalar que molts dels aparells presentaven deficiències degut al pas del temps i a les inclemències meteorològiques. I ens anem fins a Sant Jordi, on se preparen per a viure aquest dissabte 22 d'agost una nova edició de Degusta Culturas, una proposta que tornarà a convertir la plaça major del municipi en un punt de trobada entre veïns i visitants a través de la gastronomia, la convivència i la solidaritat. L'activitat començarà a les 8 de la vesprada i permetrà disfrutar d'una vetllada en la que els sabors dels diferents països seran els grans protagonistes. La iniciativa plantea un recorregut gastronòmic per diferents cultures a través de tapes internacionals elaborades per persones de diferents procedències. L'organització anima a qui vulgui participar a cuinar i compartir una tapa típica del seu país amb l'objectiu d'ampliar la representació de cultures i sabors presents en Sant Jordi i afavorir un espai de trobada i convivència. A més, la jornada comptarà en un servei de barra i un sopar de sobaquillo per a completar la proposta. I ens anem a la província, on el PSPV-PSOE de Castelló ha exigit al Consell que cobrisca les vacants dels serveis de bombers forestals després de que la Generalitat hagi tornat a demanar aquest dimecres la incorporació voluntària de personal fora del seu torn per a completar el dispositiu en una jornada de risc extrem d'incendis a tota la província. La crida ha sigut tant a treballadors que acabaven de finalitzar el seu torn terrestre com a personal que es trobava en descans per a cobrir llocs vacants en diferents unitats i categories. D'això ens parla el secretari general provincial Samuel Falomir.
1: En un dia risc d'incendis és necessari reforçar el dispositiu, però els descansos dels bombers no poden convertir-se en la solució habitual a les vacants. Són professionals que poden passar hores davant d'un incendi i han d'arribar en les millors condicions. Si cada vegada que falta personal hem de recórrer a treballadors que acaben de fer el seu torn i que haurien d'estar descansant, el problema és de plantilla. El Consell ha de cobrir les places vacants i garantir que les crides extraordinàries siguin realment, això, extraordinàries.
0: ens anem a la província, i és que la Diputació Provincial de Castelló dinamitza la programació cultural de 103 municipis durant l'estiu amb parcs infantils. La institució financia un any més aquest servei de parcs infantils destinats a municipis de menys de 5.000 habitants per als mesos estivals, una activitat dirigida per als més xicotets de la província que tornaran a gaudir d'espais de joc i oci en els seus municipis durant els mesos de juliol, agost i setembre.
2: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
1: Som la Coca-Cola i els mentos.
0: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.

0: La ventana.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: La Ventana.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking, I just want to say.
1: Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost. L'orgull de ser de Traiguera.
2: Cadena Ser, 100 años de radio.
1: En Autotrack Vinaròs ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
3: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío.
4: La ventana con Iñaki de la Torre.